0: 那康复 18, 18。
1: 你听我说。
2: 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463. 1463 Received. Is private property considered DCO or is it suspicious?